0: Gleis.
1: Bot un quart d'ans la zündes vuste gleis al program rumänsch e las duas entregias libres pel Kino Open Air del Parc Nacional a Zernez dals 17 fin als 22 lüll sumies davent Scula Polvra guadagnò las entregias o Giuseppina de Rungs da Cuira. Giovis bum divertiment al Kino Open Air a Zernez.